0: Bé, que un home de 53 anys ha mort després de patir un accident amb la moto que conduïa en un carril d'incorporació a l'autopista, ha passat a l'altura del municipi alacantí del Campello. Segons sembla, en eixir a la via per el marge esquerre va col·lisionar contra la barrera de protecció en un tram molt corbat. Les primeres hipòtesis de la Guàrdia Civil apunten a una velocitat inadequada. I no deixem Alacant, perquè la Policia Nacional ha detingut a Pilar de l'Horadada a un home sobre el que pesava una ordre internacional de detenció per extradició, dictada per les autoritats de Bielorússia, acusat de delictes de frau contra l'administració pública i per els quals s'enfronta una pena màxima de 7 anys de presó. Els contem també que el Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, Humans Fest, recorrerà del 28 de maig al 6 de juny les mirades i conflictes sobre els drets humans de més de 12 països a través de 70 pel·lícules. D'esta manera projectarà pel·lícules que s'acosten a la militarització d'un món rearmat, el que ocorre a Palestina, el que sent una jove assetjada per l'algoritme de xarxes, a la crisi climàtica o el que viu el col·lectiu trans. En quant a l'horatge, cel poc nuvolós i temperatures en ascens. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos. Pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.
4: Interrumpo un momento el programa Más de Uno porque a más de uno le va a interesar esto.
5: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: ¿Estás con el rumrum por si el perro hace saltar la alarma?
7: ¿Qué va? Estoy con esto.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. A aquestes hores està ací a València en marxa amb milers de participants la manifestació organitzada pel sector educatiu valencià en el desè dia de vaga indefinida. Ha partit de la seu de la Conselleria d'Hisenda al carrer Palau i va acabar en la plaça de la Mare de Déu enfront també del costat del Palau de la Generalitat. Marc Candelas, el coordinador de l'STPB.
2: Bé, jo veig la gent molt animada i moltes ganes de continuar, perquè saben que la pressió és importantíssima per aconseguir millores i saben que estan acorralats i saben que en algun moment hauran de seure a negociar. Per tant, jo crec que jo veig el professor molt animat a continuar.
1: Demà dissabte també hi haurà una altra manifestació a partir de les 6 de la vesprada ací a València. I esta vesprada a les 7 l'expresident de la Generalitat Francisco Camps ha organitzat un acte baix el títol Majoria Absoluta, o van fer i ho farem, tindrà lloc a l'edifici Vélez Events. La policia local d'Elx, Alacant, ha auxiliat a una dona major de 92 anys que estava en una situació de desatenció familiar per part de la seva neboda en una vivenda d'esta localitat després de rebre el passat 16 de maig un avís del servei d'emergències 1-2 activat mitjançant el botó de teleassistència de la pròpia afectada. A la seva arribada al domicili, els agents van localitzar a la dona, que té reconegut un grau 3 de dependència, en unes condicions de desemparament. Els contem també, i no deixem ells, que esta nit a partir de les 10 tindrà lloc l'espectacle de Doron sota el lema Instants de la Festa, una altra mirada pels 25 anys de la declaració del Misteri d'Elx com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Els professors tornen a omplir els carrers de València en el desè dia de vaga indefinida. Bona vesprada. Pendents de si es reprenen o no les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per a desbloquejar la situació, hem de contar-los que un incendi en la segona planta de l'Hospital de Torrevieja ha obligat a desallotjar esta segona planta i de moment hi ha confirmats dos ferits. En seguida coneixerem l'última hora. Estes i altres notícies fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Desè dia de vaga indefinida en l'àmbit educatiu i els professors vinguts de tot el nostre territori han tornat a inundar els carrers de València de verd en una manifestació multitudinària a la plaça de la Verge, on està ara la nostra companya Núria Moreno, que ha seguit la manifestació des de que ha començat a les 12 del migdia. En Hisenda continua plena de gom a gom. Núria, bona vesprada. Quin és l'ambient a hores d'ara?
2: Bona vesprada, doncs. L'ambient a estora és que, com dius, la plaça de la Verge de València està de gom a gom de professors, famílies i també d'alumnes, com ara Salma. Estudia primer de batxillerat en l'Institut Juan de Garay de València i ha vingut amb els seus companys a donar suport a la vaga.
3: Para dar apoyo a los profesores, porque las condiciones de los colegios públicos son deplorables y además no se tienen en cuenta ni los salarios ni las condiciones de los profesores, salarios bajos, entonces hemos venido pues a apoyarlos porque es necesario.
2: ¿A qué curso? Els professors diuen que estan convençuts que han de continuar amb les mobilitzacions. Joan és professor del col·legi Lluís Vives de la Pobla de Vallbona.
4: Portem ja 10 dies, ningú se ho imaginava. Els ànims són muntanyes russes, pugem, baixem d'ànims, més animats, menys animats, físicament rebentats, perquè fer vaga no és quedar-se a casa, sinó estar tot el dia en el carrer per a lluitar. Així que continuarem, el que siga ja ens dona igual que ens desconten el que ens desconten, però volem lluitar per l'educació pública valenciana i en València sobretot.
2: Gràcies.
4: Vale, hasta luego.
2: Continuen els crits de consellera dimissió, les muixerangues i les bandes de música donen suport a les reivindicacions del professorat.
1: Gràcies, Núria. I què va passar ara? Pues la Conselleria d'Educació assegura que reprendrà la negociació amb els sindicats el més pronte possible, una vegada reben el document que afirma les organitzacions sindicals es van comprometre a enviar dimecres passat. Ho ha indicat avui la pròpia consellera Carmen Ortí. Ens ho conta Amparo Sánchez.
5: Ha reiterat que entenen el malestar del cos docent i insisteix, és un problema estructural que es ve arrossegant des de fa molts anys. Un problema que diu no és possible solucionar en poc de temps, per la qual cosa tendeix la mà per a negociar.
6: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions. Tendim la mà per arribar a un acord. Ixa és la nostra voluntat. La nostra prioritat és l'alumnat.
5: La responsable d'Educació de Comissions Obreres, Txelo Valls, ha reiterat que esperaran que siga la conselleria qui els convoque.
7: Esperem que siga la conselleria la que els convoque a nosaltres i ahí estarem per tal de reconfigurar una redacció que ja està entregada però que sembla que volen una altra, pues serà les mateixes demandes expressades d'una altra manera.
5: El responsable d'acció sindical d'STPB, Marc Candela, ha assegurat que de moment mantindran les seues mobilitzacions.
8: Bueno, jo veig la gent molt animada i moltes ganes de continuar perquè saben que la pressió és importantíssima per aconseguir millores i saben que estan acorralats i saben que en algun moment hauran de seure a negociar. Per tant, jo crec que jo veig el professor molt animat a continuar.
1: Mentre l'atenció, com veiem, a l'àmbit educatiu continua creixent, a la província de Castelló, 43 de 55 directors d'instituts públics de secundària s'han reunit este matí amb la directora territorial d'educació a eixa província. Adverteixen que si no hi ha diàleg, dimitiran en bloc. Onda Cero, Castelló. Lorena Pardo.
9: Demanen més inversió, reducció de ràtios i millores en infraestructures. Li han explicat a la directora territorial que sense recursos estan mentint a les famílies. Toni Solano, director de l'IES Bovalar.
10: Las dimisiones se habían planteado incluso antes de la huelga precisamente porque estamos en una situación de sobrecarga que no podemos sostener y que estamos engañando un poco a las familias diciéndoles que sus hijos van a estar bien atendidos cuando realmente no tenemos medios para darles lo que requieren y lo que merecen. Que si llegamos a final de curso y no se ha aceptado ninguna de estas cosas, pues la verdad es que muchos están dispuestos a dejar el cargo.
9: Y es que malgrat les manifestacions al carrer no hi ha data fixada ni resposta de la Conselleria d'Educació per a seure's a negociar de nou amb els sindicats.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 minuts i arrenquem este programa fins les 3 de la vesprada per a contar-los moltes cosetes. Ja saben, és divendres d'obrir les portes del Rebost, de parlar de la nostra cuina, de la Comunitat Valenciana, de la nostra gastronomia. Parlarem també avui de música, perquè de cara al cap de setmana, i no només este, sinó els següents, venen festivals interessants que no es poden perdre. Però primer que res, fem eixa miradeta a l'actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repàs primer a l'actualitat i a més a últimes hores, de fet.
2: Sí, tenim dos últimes hores i, bueno, com sabem, els professors han tornat a omplir avui els carrers de València en el desè dia de vaga indefinida. La Conselleria d'Educació assegurava fa uns minuts que reprendrà la negociació amb els sindicats el més pront possible una vegada reben el document que afirma les organitzacions sindicals es van comprometre a enviar el dimecres passat. Uh-huh. Bé, pues els hem preguntat als sindicats i diuen que portaran este document amb les seues propostes el proper dilluns, encara que ells inicialment dien que era la conselleria que els tenia que convocar perquè va ser la que se'n va eixir de l'última reunió. Però així i tot, elaboraran un document nou per aportar-lo el dilluns que ve a la Conselleria d'Educació i reprendre aquestes negociacions. Ho ha confirmat a Onda Cero fa uns minuts el coordinador de l'STPB, Marc Candela.
3: Serà un document encara molt més detallat, amb mesures molt més clares i, per tant, ahir serà, o sigui, molt detallat i amb una temporalització. I ja que la consellera ens demana que nosaltres fem aquesta contraproposta, nosaltres li demanem a ella que l'accepte i el dilluns la firmem. Ja veurem què fa.
2: Bé, Candela també ha assegurat que de moment mantindrà les seues mobilitzacions, que el professorat està molt fort i amb moltes ganes de seguir reivindicant els seus drets i les millores per a l'educació pública valenciana. I mentre la tensió en l'àmbit educatiu continua creixent, a la província de Castelló, 43 dels 55 directors d'instituts públics de secundària d'esta província s'han reunit este matí amb la directora territorial d'educació i adverteixen que si no hi ha diàleg van a dimitir en bloc. Per cert, esta vesprada tindrà lloc una manifestació educativa a la localitat d'Alacant. Serà a partir de les 6:30 des de la delegació d'Hisenda. I l'altra última hora és que continuem pendents del que està passant a l'Hospital de Torrevieja. Sobre les 12 del migdia s'ha originat un incendi en la segona planta d'este hospital en la qual estan intervenint els bombers del Consorci Provincial d'Alacant. S'ha activat el pla d'evacuació i s'ha desallotjat la segona planta. Com a conseqüència de l'incendi, una persona presenta cremades i altres tant la UCI.
1: Doncs anirem actualitzant estos temes principals des de l'actualitat valenciana. Gràcies, companya.
2: Gràcies a tu.
1: Fins ara, perquè ara sí obrim les portes del Rebost.

0: Doncs sí, moment ja d'obrir les portes del Rebost de la Comunitat Valenciana en este divendres. Per això ho fem, com saben, de la mà de la nostra companya Marta Llinares. Marta, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Begoña, què tal?
0: Molt bé, avui agafem el cotxe i ens n'anem cap a la vostra zona, que es presenta una cosa molt gourmet, molt interessant, conta'ns.
1: Ai, sí, avui heu d'acostar-vos així a la Marina Baixa, encara que avui és la presentació del que serà la mostra de cuina marinera, ja la 26a edició, sí, que tindrà lloc del 8 al 14 de juny. Però avui, a banda de presentar esta edició de la mostra de cuina marinera, pues és un dia molt especial per a la gastronomia de la vila, ja sabeu, perquè els ho hem contat als nostres oients en moltes ocasions, que la gastronomia té un valor molt important a la vila Joiosa, un patrimoni gastronòmic riquíssim, de receptes tradicionals, de productes, no? La mar, en l'horto, el xocolate... Bueno, en definitiva, a tots aquests productes i a esta tradició gastronòmica es suma la il·lusió, la passió i el bon fer de molts professionals que estan al front de diferents restaurants, no? I d'ahí pues, que porten ja 26 anys de mostra de cuina marinera, que és una mostra
0: pronte,
1: en la que...
0: Sí, sí.
1: Es diu pronte, però...
0: Són 26 anys.
1: Sí. Són uns dies on, bueno, una setmana en la qual cada restaurant elabora un menú expressament per a l'ocasió, per a la mostra, no? Amb plats que mostren un poc el que és la seua cuina habitual, però plats diferents per a eixa setmana. I han aprofitat esta presentació de la mostra per a presentar-nos Vila Gourmet.
0: Vila Gourmet.
1: I què és Vila Gourmet?
0: I què és Vila Gourmet?

més va sonar durant 2006, Lucky. Gràcies a aquesta afortunada es va convertir en un referent important de la música feta a la nostra llengua. Al llarg d'aquests anys ha col·laborat en formacions com La Fúmiga, Zoo o La Raïf. Les seues influències passen per cantants com Billie Eilish, Sandra Monfort, Rita Payés o Sílvia Pérez Cruz. Ha sigut reconeguda con el premi a la cantant revelació en els Premi Ovidi 2025, a més d'estar nominada a altres premis com el Premi Smin o en The Rock 2026. El seu primer àlbum, Instruccions per estimar una cirera, ha comptat també amb el reconeixement del públic i la indústria. Abril és una de les apostes més fermes de la música de la nostra comunitat per al futur. I així és com sona la seva música.

0: Hola, Raúl Granado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo se presenta el fin de semana?
1: Pues mira, está siendo una tarde, un día en general de grandes anuncios. Pep Guardiola deja el Manchester City y ha dicho que de momento quiere descansar. No ha dicho nada sobre su futuro, así que vamos a ver cuál, qué elige.
0: El Real Madrid.
1: De todas las opciones que va a tener, que evidentemente tendrá todas. Arbeloa ha confirmado en sala de prensa que no va a continuar al frente del equipo. Algo que no es noticia, pero bueno, lo ha confirmado. Comunicado oficial del Real Madrid diciendo que David Alaba tampoco va a seguir la próxima temporada. Y a expensas de saber si Enrique Riquelme consigue ese aval o no para presentarse como presidente a candidato del Real Madrid. En un fin de semana en el que acaba la Liga, en el que tiene que decidirse todo, tanto con los puestos europeos como por la lucha del descenso, que es lo que más al rojo vivo está. Mañana, final de Champions femenina, con el FC Barcelona como protagonista. En fin, tenemos un fin de semana que es increíble. Uy. Gran premio de Fórmula 1 en Canadá, que durante toda la tarde vamos a contar qué pasa. Y sobre todo, esas semifinales de la Final Four de la Euroliga de baloncesto, Valencia Basket Real Madrid, que va a arrancar a las 8 de la tarde y que esperemos que, bueno, vamos a tener un finalista español seguro, así que será una gran noticia.
0: Pero entonces, si se va Arbeloa y se despide del Manchester City Guardiola, ¿podría llegar Guardiola al banquillo del Real Madrid? ¿Te imaginas?
1: Bueno, ¿por qué no?
0: No, realmente son profesionales, ¿no?
1: Claro, deberían.
0: Y es buen entrenador, ¿eh?
1: Hombre, otra cosa no, pero...
0: No sé si
1: a mí me gustaría.
0: Bueno, no sé si a la afición. Bueno, luego hablamos,
1: vale.
0: Granado. Ahora 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
2: La brújula Comunidad Valenciana. Amparo Sánchez. Onda Cero.
3: Bona vesprada. Els sindicats del sector educatiu han confirmat que dilluns que ve li traslladaran a la Conselleria d'Educació un document més detallat en les millores que reclamen. Responen així a la consellera Carmen Ortí, qui avui ha assegurat la mà estesa per acostar postures i arribar a un acord que posi fi a la vaga indefinida. Destacar també que 90 pacients de l'Hospital de Torrevieja han sigut reubicats en diferents àrees del centre després de l'incendi que es produïa a última hora del matí. Les primeres investigacions apunten a un possible factor humà com a causa. Fins a les 8 més 20, repassem estos i altres assumptes de l'actualitat de la jornada d'avui divendres. Al control tècnic està Guillermo Suari. Com dèiem, els sindicats educatius plantejaran dilluns una nova proposta d'acord a partir de la que poder reprendre aquesta negociació amb la Conselleria d'Educació. Responen així a la consellera Carmen Ortí, que assegura avui que tornaran a parlar amb els sindicats una vegada reben aquest document. La Conselleria d'Educació assegura que reprendrà la negociació amb els sindicats el més pront possible, una vegada també reben aquest document que afirmen les organitzacions sindicals es va comprometre a enviar. Amparo Piqueres.
4: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha dit que entén el malestar del cos docent i insisteix és un problema estructural que es ve arrossegant des de fa molts anys. Un problema que, diu, no és possible solucionar en poc de temps, per la qual cosa tendeix la mà per a negociar.
5: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions. Tendim la mà per arribar a un acord. Ixa és la nostra voluntat. La nostra prioritat és l'alumnat.
4: Segons ha avançat el responsable d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, serà un document amb mesures més detallades.
6: Serà un document encara molt més detallat, amb mesures molt més clares i, per tant, ahir serà, o sigui, molt detallat i amb una temporalització. I ja que la consellera ens demana que nosaltres fem aquesta contraproposta, nosaltres li demanem a ella que l'accepte i el dilluns la firmem. Ja veurem què fa.
4: Candela ha assegurat que de moment mantindran les seues mobilitzacions la responsable d'Educació de Comissions Obreres, Txelo Vall, diu que esperaran a que la conselleria els convoque.
7: Esperem que siga la conselleria la que els convoque a nosaltres i ahí estarem per tal de reconfigurar una redacció que ja està entregada però que sembla que volen una altra, pues serà les mateixes demandes expressades d'una altra manera.
3: I mentrestant, els docents han tornat a eixir avui al carrer en el desè dia de vaga indefinida. A València, la manifestació ha recorregut els carrers que separen la conselleria d'Hisenda i la plaça de la Verge, Núria Moreno.
8: Protegits amb paraigües, ventalls i gorres i les ja habituals pancartes, caceroles, bandes de música i xiulets han tornat a cridar les seues reivindicacions. El pols que mantenen amb la conselleria i els dies acumulats els estan passant factura, però asseguren que estan forts i que continuaran insistint.
9: Estic molt trista, molt indignada i tinc pujades i baixades. Crec que hem de continuar perquè, bueno, pues tot l'esforç que estem fent, però penso que tenen una cara molt dura. fer cas, que al final és l'educació pública de tots els xiquets i xiquetes.
8: El sentir de Marga, mestra del CEI pel Parque de la Cañada, el comparteix també Leo, professor de l'IES Joanot Martorell de València.
10: És que m'ha eixit, això, com en Antella, per exemple, fem un triatló, el que veig jo, és que hem fet l'eixida molt forta. I a partir d'ara jo crec que també, que veient com actuen, hem de dosificar-nos. Però, vamos, necessitem que ens donen trellat, almenys, per exemple, l'IPC, o que ens ajuden més en inclusió, en el valencià, que estan arraconant-nos.
8: Famílies i també alumnes, com Salma, de l'IES Juan de Garay de València, han volgut fer costat als seus professors.
11: Porque las condiciones de los colegios públicos son deplorables y además no se tienen en cuenta ni los salarios ni las condiciones de los profesores, salarios bajos, entonces hemos venido pues a apoyarlos porque es necesario.
8: Els docents de l'educació pública han redoblat avui la pressió sobre la Generalitat amb esta marxa avançada de la gran mobilització convocada per a demà dissabte pels carrers del centre de València. Eixirà a les 6 de la vesprada de la plaça de Sant Agustí i acabarà enfront de l'Ajuntament. El comitè de vaga espera una afluència massiva en celebrar-se en cap de setmana.
3: I d'altra banda, la província de Castelló, 43 dels 55 directors d'instituts públics de secundària s'han reunit este matí amb la directora territorial d'Educació. Adverteixen que si no hi ha diàleg dimitiran en bloc. Castelló, Lorena Pardo.
12: Demanen més inversió, reducció de ràtios i millores en infraestructures. Li han explicat a la directora territorial que sense recursos estan mentint a les famílies. Toni Solano, director de l'IES Bovalar.
13: Las dimisiones se habían planteado incluso antes de la huelga precisamente porque estamos en una situación de sobrecarga que no podemos sostener y que estamos engañando un poco a las familias diciéndoles que sus hijos van a estar bien atendidos cuando realmente no tenemos medios para darles lo que requieren y lo que merecen. Que si llegamos a final de curso y no se ha aceptado ninguna de estas cosas, pues la verdad es que muchos están dispuestos a dejar el cargo.
12: Y es que malgrat les manifestacions al carrer no hi ha data fixada ni resposta de la Conselleria d'Educació.

0: asseure's a negociar de nou amb els sindicats.
1: Apuntar també que a aquesta hora té lloc una manifestació educativa a Alacant. I mentrestant, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, s'ha desplaçat esta vesprada a l'Hospital de Torrevieja després de l'incendi declarat este migdia per a seguir de prop l'evolució de la situació i també conèixer l'estat dels afectats. Com a conseqüència de l'incendi, una persona roman ingressada en l'UCI i un altre pacient, que presentava cremades de segon i tercer grau, ha sigut traslladat a l'unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. A més, 10 treballadors han sigut atesos per inhalació de fum. El conseller ha explicat que, segons les primeres investigacions, es descarta un origen tècnic de l'incendi i tot apunta a un possible factor humà com a causa del mateix.
2: Se ha resuelto rápidamente, pero el humo lo que produce es rápidamente una expansión y la seguridad es lo primero que queremos para nuestros pacientes, la seguridad en el aire y la pureza del aire para que puedan respirar sin ningún tipo de atisbo de ningún de CO2. Hemos desplazado, como le digo, a 90 pacientes.
1: Agraït també aquesta ràpida actuació dels professionals de l'hospital i del Consorci de Bombers. El dilluns es reprendran les consultes en radiologia i en rehabilitació seguiran sense activitat tant el dilluns com també el dimarts. I també l'actuació dels bombers ha fet que se desallotjara a migdia de manera preventiva un càmping pròxim a un incendi forestal declarat arrugat a la comarca de la Vall d'Albaida. L'incendi ha sigut controlat i s'han retirat els mitjans aèris desplaçats al lloc. Durant la vesprada és allotjat en el càmping han pogut tornar. I anem ara fins al municipi de Dolores, que torna a mostrar avui el seu rebuig a la violència masclista amb una manifestació convocada a esta hora en memòria de Marisol i el seu fill Alberto, assassinats dissabte passat a la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat Vega Baja. Esther Sánchez.
3: La marcha parte desde el ayuntamiento y va a recorrer las calles del municipio como un gesto de unidad, respeto y apoyo a las familias, así como de compromiso colectivo en la lucha contra esta lacra. Joaquín Hernández, alcalde de Dolores.
4: Reiteramos nuestro compromiso firme en la lucha contra la violencia machista y ponemos a disposición de cualquier mujer que lo necesite todos los recursos de ayuda y protección. A Marisol y su hijo Alberto, nuestro recuerdo permanente, que nunca dejamos de luchar.
3: Desde el ayuntamiento de Dolores se hace un llamamiento a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos para sumarse a este acto de condena esta tarde a las 7 y reivindicar una sociedad libre de violencia contra las mujeres.
5: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
1: 7 i 28 minuts. També apuntar que la Comissió d'Investigació sobre les vivendes de protecció pública d'Alacant en les Corts ha aprovat el seu pla de treball en plantejar per Vox, que a diferència dels populars sí que demanava des d'un principi la compareixença de l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala. El PSPB i Compromís acusen al Partit Popular i Vox de protegir a Barcala i diuen que hauria de ser el primer a compareixer Maria Josep Calabuig de Compromís i Maria José Salvador del PSPB.
6: Perquè ja hem vist com en la comissió d'investigació de la dona estava també Maria José Català i a l'hora de la veritat han tancat la comissió sense que aquestes persones vinguin a compareixer. Per tant, poden fer exactament el mateix i que al cap i a la fi ni vinguin els responsables autonòmics ni vinga

0: Queremos saber quién participó, los responsables políticos y los responsables técnicos también.
1: I també ha hagut avui sessió de la Comissió Especial sobre este escàndol, a la qual no han acudit tres dels quatre citats entre els absents, el sosecretari general de l'Ajuntament, perquè no va participar en el procés d'adjudicació d'habitatges, Pepe Requena.
2: O eso les han dicho a los grupos de la oposición, pero eso no responde a lo que quieren que se esclarezca, según la portavoz socialista Ana Barceló. Para la concejala socialista, lo que está haciendo el PP, y por lo que ha trascendido de las declaraciones en sede judicial del miércoles, se ve claro cuál es la estrategia, blindar al alcalde. La X de este escándalo, ha señalado la edil del PSPB.
3: Está clara la estrategia del Partido Popular. Cierre de filas, aquí no se habla, y todos de escudo para proteger al señor Barcala. La X de esta promoción y de este escándalo.
2: Para Barceló, el problema ya no es solo Lesnau, sino la imagen de opacidad, bloqueo y cierre institucional que está proyectando el gobierno municipal.
1: Per cert que la sentència del Tribunal Suprem, que suposa avalar la retallada en el volum de transvasament a José Ura, no ha sigut ben rebuda en el sud de la província d'Alacant, on més de 22.000 agricultors depenen d'eixa aigua per a regar les seues explotacions agràries. Els, David Alberola.
4: El Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura contra la revisión del plan hidrológico del Tajo, que aumenta el caudal ecológico en la cabecera del trasvase. En la práctica, esa medida supone una reducción de hasta el 50% en el volumen del caudal anual de agua trasvasada. Roque Bru es presidente de Riegos de Levante.
5: Seguimos pensando que la decisión de incrementar los caudales ecológicos fue una decisión política, un compromiso que Pedro Sánchez adquirió con Emiliano García Page de acabar con el trasvase. Por todo ello pedimos al gobierno que utilice el proceso de planificación hidrológica que acaba de comenzar para volver atrás en esta decisión de aumentar los caudales ecológicos.
4: Por su parte, desde la Diputación de Alicante se ha reclamado al gobierno de España. Altura de miras para, dicen, evitar la desertificación del sureste español.
1: I seguim en tribunals també perquè l'excomissionat del govern per a la Dana, José María Ángel, ha mantingut buit davant el jutge la versió que va explicar la Guàrdia Civil el passat mes d'octubre quan va negar haver confeccionat el seu títol universitari fals i va sostindre que desconeixia la seva existència fins que va ser revelat en els mitjans de comunicació. Segons fonts coneixedores de la seva declaració, l'investigat no ha aportat novetats en la compareixença i s'ha limitat a rectificar la versió que ja va explicar. I d'altra banda, els Consells Econòmics i Socials han reivindicat a València durant la seva trobada anual que les administracions públiques s'anticipen a les emergències amb una major planificació, coordinació, lleialtat institucional i inversió en tecnologies com la intel·ligència artificial. A més, consideren que s'ha d'enfortir el diàleg social per afrontar els extraordinaris reptes de futur. Fernando Moner és el president del CES en el nostre territori.
6: También el durante y el después de emergencias, ¿qué se tiene que hacer? La formación, no solamente en las administraciones y en la clase política, sino también en la ciudadanía, que no sabemos cómo responder, para intentar ayudar a las administraciones a que las políticas públicas ayuden a minimizar, bueno, pues las consecuencias de esos eventos.
1: I la exalcaldessa de Xiva ha afirmat a la jutgessa que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre de 2024 que sobre les 7 o 7 i mitja d'eixe dia va arribar un col d'aigua brutal i es va desbordar absolutament tot. Ha comentat que com a conseqüència d'un raig i de l'arribada es van quedar sense aigua, sense llum i sense carreteres i sense gas durant una setmana. 7:33 de la vesprada. Temps ara per l'actualitat esportiva que ens acosta Sergi López. Bona vesprada.
7: Què tal, Amparo? Bona vesprada.
1: Bueno, avui l'actualitat passa per Atenes, sí. A missa final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet, amb la semifinal que a partir de les 8 i mitja disputen Real Madrid i València bàsquet, però també per l'última jornada de la Lliga de Futbol. Conta'ns.
7: Sí, jornada 38. De fer les imatges, les tens en el monitor, just a la teua esquerda, en este estudi central de Onda Cero. Des d'ací anem a fer suport a la retransmissió que arranca a les 8 menys 20, és a dir, quan acabe esta brújula, i anem a estar en directe des d'Atenes contant el partit de València a Bàsquet Olympiacos, que ha destrossat el vigent campió 79-61. Espera ja en la final de l'Eurolliga, que recordem serà el pròxim diumenge. Hi ha bon ambient també a les xarxes socials de Onda Cero València, ja hem publicat també a les d'Onda Deportiva com està l'ambient a les rodalies del Roig Arena, perquè sí, és el segon concert d'Aitana, evidentment, però també en ixe parc que hi ha en l'esplanada central han posat pantalles gegants per a seguir el partit, així que ja també un excelente ambiente. De seguida arranquen Benixe Radio Estadio para contar en directo este partidas de básquet, pero con B de ellas acaba la Lliga, acaba la Primera División, València y Levante amb opcions d'Europa i amb la permanència

0: pràcticament en la butxa, que en el cas del llevant. Víctor Yu, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Doncs en compte ràpidament l'última hora del València i del Llevant de cara als partits de demà. El València s'enfronta al Barça amb Mestalla amb l'absència definitiva de Lucas Beltrán, també la de Chomer per sanció, i haurà de jugar demà a aconseguir la victòria i després esperar una punxada tant de Rayo com de Getafe per a poder estar la pròxima temporada en la Conference. El Llevant, per la seva banda, juga davant el Betis a la mateixa hora, 9 de la nit, al camp de l'equip Sevilla, i recordem que el Llevant, per a quedar-se en primera divisió, únicament ha d'aconseguir un punt. No estaran en el partit el Gezabal, tampoc Carlos Álvarez, tot i que tots els jugadors han viatjat fins a Sevilla.
0: Gràcies, Víctor, i jornada d'acomiadaments en el Villarreal, per exemple, en el cas de Marcelino i de Parejo, que no continuaran sent groguets. Víctor Franco, una vesprada.
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Diumenge emotiu el que es viurà en Villarreal abans i després del partit davant de l'Atleti de Madrid, amb els acomiadaments de futbolistes històrics, com és el cas de Pedraza i de Dani Parejo, i en l'homenatge també al tècnic Marcelino García Toral, qui deixa la entitat. El club ha anunciat en el dia d'avui que hi haurà un taulell en el Passeig Groc de la Fama i que hi haurà també homenatge quan acabi el partit davant del conjunt matalasser.
0: Gràcies, Víctor, i jornada, diria, de màxima tensió per a un Elx que necessita guanyar en casa del Girona. És el duel directe per la salvació. Qui guanya pràcticament segur serà equip de primera i acompanyarà el Mallorca a la segona divisió, sempre i quan no guanyi Osasuna. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Buenas tardes. Mañana, desde las 9 en Montilivi, el Elche se juega la temporada 90 minutos contra el Girona. Una victoria o un empate en tierras catalanas le da la permanencia al equipo de Sarabia. En caso de derrota, habría que esperar una carambola con la mirada puesta en la Cartuja, en el Coliseum y en Son Mos. Viaja el Elche con las bajas de Adán Boyar y Yago de Santiago y estará arropado por cerca de 500 seguidores en la grada de Montilivi.
0: Gràcies, Felipe. La mirada posada, quasi diria ja, en les vacances en el cas de l'Hércules. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. El Hércules ha emitido hoy un comunicado en el que ha reconocido que sigue en pie la idea de construir una ciudad deportiva. Parecía que el proyecto estaba paralizado, pues ha salido al frente el club alicantino para desmentir todas esas informaciones. Además, admite en ese comunicado que está abierto a un proceso de negociación con los propietarios de los terrenos ubicados en el entorno del Club Atlético Montemar para la posible adquisición de esos mismos terrenos y el desarrollo del proyecto que pretende el Hércules para su futuro.
0: Gràcies, Felipe. Ja veus, Amparo, que estem pendents del bàsquet, també del futbol, i arrenquem ja pràcticament de seguida en el 90.9 a través de la pàgina web de l'aplicació mòbil i de les xarxes de Onda Deportiva en Twitter, @odevalencia, ara X, que és la versió moderna, per a contar en directe este partidàs de bàsquet, perquè avui acaba tot de taronja en ixe València Bàsquet Reial Madrid.
5: Gràcies, Sergi. Confiem en els bons resultats per als nostres este cap de setmana.
0: Adeu.
5: Anem ja en el horatge. El cap de setmana deixarà la Comunitat Valenciana un temps estable, quasi estiuem. Avui molta calor, també amb cel ras el que s'espera, i altes temperatures que fregaran els 30 graus en diversos punts del territori, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Fins així el repàs a l'actualitat regional. Segueixen escoltant La Brújula, així en Onda Cero. Bona vesprada i bon cap de setmana.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero València.
8: Las últimas tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Ven y descubre las tendencias del hogar en mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Tenemos todo lo que tu hogar necesita para ser el protagonista. Pide tu cita en sanchezpla.es.
9: Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 33.400 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank, válido este mes.
10: Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
11: Ruth, soy Sara, de equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
12: Venga, dime.
11: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
13: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.

0: Valencia Basket 56, Real Madrid 62. Llegamos a las 9 menos 10.
1: La brújula de Radio Estadio.
2: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuem així a la brújula del Radio Estadio. Fem ara fins a les 9 de la nit amb la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. Com acabem de contar en el programa nacional, l'actualitat esportiva mira d'aquestes hores a Atenes, a la capital de Grècia, i des de les 8 de la vesprada el València Bàsquet, que està jugant una històrica semifinal d'Eurolliga davant del Real Madrid. La retransmissió completa, si la volen escoltar, la narració del partit dels homes de Pedro Martínez, la poden seguir en la web de Onda Cero, les nostres aplicacions mòbils i a la província de València al dial del 90.9 de la freqüència modulada. Pendents, evidentment, d'eixe València Bàsquet que marca l'actualitat esportiva en el dia d'avui, un aconteixement esportiu que obri, això sí, un cap de setmana especialment intens. Arribem a la fi del camí a la primera divisió, quasi 10 mesos de competició que acaben aquest cap de setmana amb moltes coses en joc encara. Per a l'Elx, la permanència, que se la juga en 90 minuts, els que tindrà que jugar a Montilivi davant del Girona. Per al Llevant, el que deu de ser la certificació d'una espectacular salvació que definitivament podria aconseguir a casa del Betis. A Villarreal, en un dia d'acomiadaments emotius el diumenge, es busca també la tercera plaça davant de l'Atlético de Madrid, mentre que el València necessita demà guanyar i esperar una carambola pràcticament a tres bandes per arribar a llocs de Conference League. Així que anem amb tota l'actualitat esportiva de les diferents emissores d'Onda Cero a la comunitat. Comencem per Onda Cero València, com diem, en un cap de setmana carregadíssim d'actualitat a la capital del Túria. Víctor Llu, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal, Víctor? Bona vesprada. El València ha de jugar demà contra el Barça al camp de Mestalla a partir de les 9 en punt de la nit en eixa jornada unificada. Recordem que perquè el València el classifique per la pròxima temporada per a jugar la Conference League, ha d'aconseguir la victòria i esperar que tant el Rayo com el Getafe punxen en els seus partits. El Getafe juga a casa contra Osasuna, que està lluitant per no baixar a segona divisió, i el Rayo Vallecano jugarà al camp d'un Deportivo Alavés que no es juga absolutament res. Avui ha parlat i per primera vegada ha nomenat la paraula Europa el tècnic del València, Carlos Corberán.
5: Hablar de Europa hasta esta jornada, porque no hayamos conseguido los puntos suficientes para consolidar al equipo en primera división y poder optar a algo más. Ese momento ha llegado en esta última jornada y como tenemos esa posibilidad, en nuestra cabeza está la exigencia del partido, la responsabilidad que tenemos y también la ilusión de poder conseguir con nuestra gente tres puntos.
4: Un Valencia en el que definitivamente no podrá estar Lucas Beltrán, que no ha superado los problemas al genoll y es queda fuera de la lista de convocats. Cal sumar els lesionats Gallà, Renzo Sarabia, Copete, Diacabí, Fulquier, aquests últims no inscrits, i també la baixa de Chomer, que va ser expulsat el passat cap de setmana a Sant Sebastià. Això pel que fa al València, el Llevant per la seva banda demà juga davant el Betis a l'estadi de la Cartuja i els comptes per al Llevant són un poc més fàcils, ja que només ha d'aconseguir un punt, un empat, i el Llevant es salvarà excepte si perd i es dona una combinació de 3 o 4 resultats que provocarien el descens a segona divisió. Un Llevant que ha viatjat esta vesprada a nit en tota la plantilla al complet. Tot l'equip ha volgut estar en aquest desplaçament per a l'important partit de demà. En l'àmbit esportiu ni el Guezábal ni Carlos Álvarez podran jugar el partit, i també avui hi ha hagut roda de premsa del tècnic llevantinista Luis Castro.
6: Yo he dicho siempre en cuanto los puntos eran posibles que no estábamos muertos y que yo creía que era posible. Y entonces, en cuanto los puntos son posibles también para el descenso, tenemos que estar alerta. Como nos daban como muertos y no estamos ahora, no podemos cometer el error contrario, que es de dar todo por realizado cuando no está.
3: Sí, és, Víctor, les paraules del tècnic de Llevant en aquesta jornada quasi unificada que es juga demà a les 9 de la nit, que van a poder seguir en la sintonia del Radio Estadio. Diem quasi perquè el Villarreal juga, és l'únic equip junt a l'Atlètic de Madrid que juguen el diumenge a les 9 de la nit. A la província de Castelló, per tant, es prepara per aquesta jornada marcada per la emotivitat dels acomiadaments de figures històriques al Club de la Plana, com ara Alfonso Pedraza, Dani Parejo i Marcelino García Toral. El tècnic rebrà un merescut homenatge, tant en la prèvia, on se li col·locarà una rajola al passeig de la Fama Groguet, com després del partit, en que s'espera siga una festa a l'estadi. Marcelino avui es mostrava emocionat en la que és seva última roda de premsa com a tècnic del Villarreal.
7: Quería dar las gracias al presidente y a la directiva por este reconocimiento, del cual estaré agradecido de por vida, ¿no? Para mí es un orgullo y un honor estar ahí incrustado en la cerámica, ¿no? Lo que significa para el estadio del Villarreal. En este viaje me acuerdo de familia, de los compañeros, de los jugadores, de los trabajadores, de toda la gente que nos ha acompañado. Es muy bonito. He estado aquí 7 temporadas y la verdad es que las 7 temporadas han sido extraordinarias. Como digo, orgulloso del trabajo. estos 7 años para mí han sido muy importantes. Eso.
3: Per la seva...